0: he estado en la fiesta y no hablo con nadie. Porque no he tenido opción, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es playoff, estas cosas, como decía antes, pueden pasar. Y ahora el reto es, pues bueno, Dani Miret ha dicho que se ven capaces de ganar en Vitoria. Yo creo que el Juventud es capaz de ganar en Vitoria. Ahora hay que demostrarles que eso no va a poder ser.
1: Sí, es cierto que Dani, desde que acabó el partido, el primero de Vitoria, se ha mostrado muy duro en sus declaraciones y muy optimista y
2: contundente, ¿no?
1: Y contundente, ¿no? Y eso es algo que, bueno, pues también es de valorar en un entrenador también con la experiencia que tiene Dani Miret, ¿no? Me quedo con esa rueda de prensa de, bueno, la tranquilidad de Galbiati. Muy tranquilo, sí, parece ser, claro, porque al final es una derrota que sabes que, bueno, pues
3: llega Dani Miret.
1: Vale, adelante.
2: Vamos a escuchar lo que tiene que decir Dani Miret, entrenador del Joventut.
4: Continuem amb la roda de premsa. Tornar ara per l'entrenador de la Sisa Joventut, el nostre entrenador. Dani, quan vulgui, sisplau, una valoració del partit. Gràcies.
5: Un partit que hemos hecho... Moltíssim mèrit. Hem defensat increïble. Hem defensat molt bé. Hem deixat el Bascón amb 63 punts. I resulta que un entrenador que mai parla dels àrbitres avui diu que hem guanyat per la permissivitat arbitral. Em sembla una vergonya. Sembla una vergonya perquè el que ha passat és que en el segon quart els han reflotat perquè hi havia una gran diferència en el marcador. Això és el que ha passat. I després el que ha passat, que espero que tingui les conseqüències que es mereixen, és que hi ha hagut un acte de violència i una amenaça i s'ha sancionat amb una antiesportiva. Això és el que realment ha passat d'un jugador que està ja preparant el partit del diumenge. I si això són els play-off i mai parlem dels àrbitres, però com ens agrada molt competir i jugar amb aquests factors, ho fem tots. Perquè nosaltres volem guanyar igual que ells. I a nosaltres, quan el seu camp ells juguen millor i ens guanyen, sortim dient que ens han guanyat perquè ho han fet millor, no pels àrbitres, perquè s'ho han merescut. I avui el Joventut ha fet un partidàs. I demà només es parlarà de la polèmica perquè és el que els interessa a ells, perquè els hem passat per sobre, perquè hem fet un partidàs en defensa increïble. I això costa molt d'esforç de moltes persones. M'enfado molt quan algú intenta explicar una història que va en contra del que és casa meva i el que és la meva gent. Avui la gent de la penya ho ha fet superbé i era molt difícil, perquè quan veus que passen aquestes coses a la pista, controlar-ho i dir que la gent ha apretat molt i que l'arbitratge ha permès aquesta agressivitat és mentida. Vull veure les accions agressives que hem fet nosaltres i vull veure les defenses que hem fet correctes, que hem deixat el màxim anotador de l'Eurolliga amb 9 punts i fent un partit on hi ha hagut menys assistències que pilotes perdudes. I això és el que ha passat avui en el partit, que la penya ha fet un partidàs. I la gent de la penya està contenta del partidàs que hem fet. I aquí hem de sortir tots a defensar-ho. I el diumenge espero un altre gran partit, des del màxim respecte, però aquests partits previs els jugarem igual que ells. Amb la qual cosa, aquesta és la meva opinió, això és el que he vist en el partit. I veurem, tercer partit d'una eliminatòria que ha de ser molt igualada, que ha de ser de molt de nivell, que ha de ser de bàsquet, que sigui de bàsquet i que no sigui d'aquestes històries de preparar el tercer partit quan ja estàs perdut i li dones un cop a un jugador, aviam si treus algo de tot això.
2: Bueno, pues Dani Miret, que está cabreadísimo, ha dicho evidentemente que su equipo ha hecho un partidazo, pero está muy enfadado porque, bueno, primero ha hablado de una acción violenta que hemos visto en la segunda mitad, hablando evidentemente de la antideportiva de Kurucs, ha hablado de acción violenta. Y luego, a riesgo de equivocarme, y si me equivoco que me perdonen, pero yo creo que está arremetiendo contra quienes hayan podido decir que el arbitraje ha condicionado el partido. Y se ha dedicado a reivindicar que han ganado por sus méritos y porque han hecho un partidazo. Yo creo que estaba hablando incluso de preparar el terreno, de acusar a, estaba acusando a algunas personas de preparar el terreno de cara al tercer partido.
0: Pues a mí me da rabia no tener un mejor entendimiento del catalán para haber entendido perfectamente lo que ha dicho, sobre todo con lo que parece que tenía bastante miga. Se me escapan los matices, he entendido que está muy enfadado, que ha hablado de violencia y de alguna otra cosa más, del partido. Bueno, la verdad es que no lo he entendido muy bien.
1: Era una vergüenza, podía ser.
0: Algo así también, sí. Que estaba muy enfadado. Pues ya te digo, me hubiera gustado, está me gustaría enfadado, poder no evaluar un poco lo que ha dicho, pero lamento mis limitaciones porque no he entendido el exactamente, y creo que son cosas como bastante delicadas como para emitir un juicio.